Aquests són els nostres consells. Renovar el capell de palla. Si el capell de palla vol tornar com a negrós, renteu-lo amb una mescla de blanc d'ou i suc de llimona. Recuperarà el seu aspecte original.

Estimades amigues i estimats amics, som en Joan Erasmo Mochi i estic parlant des de Madrid. Llàstima, perquè m'agradaria estar palma amb altres. Però què hem de fer si les coses són així? De totes maneres, jo també tinc la possibilitat de poder gaudir de la programació de Ràdio Murta, que és boníssima. M'agrada molt la música que posen. I per això vull agrair aquesta programació i vull felicitar a Manu Blanco, el responsable de l'emissora, i a tot el personal, i enviar una forta abraçada per a tots. Hem de compartir la bona música de Ràdio Murta. Una abraçada forta.

coneguem els nostres dites i refranys. Qui s'ha menjat de ses figues flors s'ha de menjar ses agostanques. Vol dir que el qui s'ha aprofitat de sa part bona d'una cosa no ha de fugir de sa part més difícil o no tan bona.

Aquests són els nostres consells. Geleres perfectes. Les gomes de la porta de la gelera se conservaran en perfecte estat si les feinetes periòdicament amb aigua i sabó i les apliqueu un pot de crema rica en vaselina.

coneguem les nostres dites i refranys. Feina fuig i pa vine. Aforisme aplicat en els peresosos.

Aquests són els nostres consells. Bisuteria sense picor. Si vos agrada la bisuteria però vos produeix al·lèrgia, cobriu la part interior de les joies amb un pot de brillantor d'ungles.

I atenció, ara també, per a peticions de cançons, publicitat i comentaris, envia'ns un WhatsApp o nota de veu en el mòbil de Ràdio Murta, 691 82 53 21, 691 82 53 21. Ràdio Murta.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té el cap de vidre, que no jugui a pedrades. Qui té per censurar, no convé que critiqui en els altres.

Creu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals. Subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot. En servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.

0: María Alfonso del Pondinca.
1: Soy Alarne de Palma.
2: Soy Ana de Senyoteria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

coneguem les nostres dites i refranys. Qui fuig del foc cau dins les brases. Alliberar-nos d'un perill o d'una situació difícil per caure a una altra de tan dolenta o pitjor.

Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfon 971 24 66 78.

0: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.
1: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció d'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb l'informació.

0: informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí a nostra. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
1: Sintonitzeu Ràdio Murta.

Hola Manu, hola oients de Radio Murta. Vos vull felicitar a tots per aquest 25 aniversari. Molt content de que poseu aquesta musiqueta que poseu cada dia, alegrau la vida a molta gent i sobretot vos vull enviar una abraçada molt forta a tothom. Que sigui jo 25 anys més. Molt d'anys i una abraçada forta a tots.

Manu, a Naipes, t'enviem una ferrada pel coll. A tu i a tots els oients de Ràdio Murta.

0: El Palmer Bàsquet Mallorca té un nou repte, una nova il·lusió. Som molt més que un equip. Palmer Bàsquet és el color d'una illa. Fes-te soci a palmerbàsquet.com.
1: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
2: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 del matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

coneguem les nostres dites i refranys. El diable, quan és vell, es fa ermità. Vol dir que els homes, en fer-se vells, adopten costums i conductes diferents de quan eren joves.

0: gamben que treballen en general. Les companyeres de feina d'un forn de Bunyola.
1: Amb la Joana de Campos.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sempre Ràdio Murta m'agrada molt pensar en tu. M'ho dit de tot, no penso en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i un so que

0: Ui!
1: Què vols, to meu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Vaig, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere, li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2, en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígano.
1: En el Polígamo?
0: Ei! Hey!

0: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
0: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

0: día descubres que tienes humedades.
1: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
2: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es. Murprotec.
3: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
4: ¿Te apetece comer como en casa, pero sin cocinar?

coneguem les nostres dites i refranys. Mort el que, morta la ràbia. Vol dir que si se suprimeix la causa, desapareix l'efecte.

0: aquest 17 d'octubre, prepara't per una hora baixa diferent. Arriba hora baixa a Bonança. Vine a dinar, queda sopar i gaudeix d'una hora baixa ple de música, festa i bon ambient a partir de les 6 de l'hora baixa i amb entrada totalment gratuïta. Dia 17 d'octubre a Bonança. Hora baixa, menjar, música i festa amb Llevant Events. No t'ho perdis, t'esperam a Bonança.
1: Tomeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-65-0304. 65-0304. Tomeu Barceló S.A. Rancho Bonanza. Abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche. Con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas. Con menús caseros de martes a viernes. Y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante. Comida deliciosa. Trato familiar inmejorable. Con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApps 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Boníssim!
2: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Viniquenella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Viniquenella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Viniquenella, el millor final per una gran temporada.
0: ¿Te imaginas despedir el año en el corazón de La Mancha? Del 29 de diciembre al 2 de enero, vive una experiencia única con Manu Blanco de Radio Murta. Descubre Ciudad Real, Almagro, Campo de Criptana, El Toboso y las impresionantes lagunas de Ruidera. Incluye vuelos, hotel de 4 estrellas, excursiones, pensión completa y una espectacular gala de fin de año con cotillón y música. Solo 890 euros por persona. Plazas limitadas. Infórmate y reserva ya en Halcón Viajes.

0: amb en Joan del Molinar.
1: Com a dinar, de Sol Ferrer.
2: Anem a un sessàstre de Villafranca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que l'any 1391 Jafuda Cresques se va convertir en el catolicisme i se va posar el nom de Jaume Ribes?

0: Aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971-56-57-17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada. ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656-81-2299. 656-81-2299. Geoval 8.
2: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.
3: Hola a todos, soy Chenoa, quería mandar un beso enorme para todo el equipazo de Radio Murta. Felicidades, brindo por vosotros, mucha energía de la buena, un besito gigante.

Aquests són els nostres consells. Plàtanos que duren més. Existeix un bon recurs per evitar que els plàtanos se posin lletjos i fer que madurin més lentament. Poseu-los dins una bossa de plàstic amb mitja llimona i dins la gelera.

0: necessites gasoil per la teva obra, finca o empresa, al Gasoil Sambi t'ho duim ràpid, preus competitius i atenció personalitzada. Truca ara al 663 56 73 18 i aprofita les ofertes setmanals. Gasoil Sambi, la teva energia de confiança.
1: Blanca Terra, celler i restaurant. De la terra neix l'essència. Sabors autèntics reinterpretats amb creativitat. Un nou espai on la tradició mallorquina es viu de manera diferent.
2: Blanca Terra, gust amb arrels.
3: ¿Necesitas hacer una reforma? Geoval 8 es la solución que estás buscando. Empresa especializada en reformas con más de 35 años de experiencia. Reformamos tu casa, piso, chalet o local. Nos encargamos de todo. Fontanería, electricidad, carpintería, pintura, parquet, pavimentos de grés. Llámanos y te informamos sin compromiso o WhatsApp al 656 81 22 99 656 81 22 99. Geoval 8.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui té un mal i s'hi dona, en té dos. Vol dir que les malalties i disgusts es fan més intolerables si el que ens ofereix sí que fica massa.

Hola, Ràdio Murta, què tal? Som en Llatza Méndez, vos vull fer arribar la meva més sincera felicitació, molt d'anys, molta salut radiofònica, adeu, adeu.

0: con todas las modalidades de baile. Buffet libre. Información y reservas al 971 42 73 20. 42 73 20.
1: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.

Aquests són els nostres consells. Collars de perles. Perquè recuperin la seva lluentor, no hi ha més que submergir el collar dins un pot amb aigua de la mà. Pesqueu-lo després de 10 minuts i eixugueu-lo amb un pedaç. Veureu com pareix un altre.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: Sale a la venta la casa a 500.000 euros. ¿Quién da más? 530.000, tenemos 530.000. 580.000, 580.000. ¿Alguien da más? Venga, venga, venga.
2: Un momento. Vender tu casa no es una subasta. Y elegir inmobiliaria tampoco. No confíes en quien te diga el precio más alto. Confía en quien sepa cuál es el precio correcto. Confía en Fincas Fiol. Fincas Fiol. No vendemos casas. Cambiamos vidas.
3: Des de 1969, es Cruce és tot un referent de la cuina mallorquina a Vilafranca de Bonany. Berenars, menú diari, comandes per endur-te'n, el seu famós arròs brut, els caragols i la porcella fan que cada dia centenars de comensals hi vagin a menjar. Tot això a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 41. Reserves al 971-560-073. Dimarts tancat.
4: Coneguem les nostres dites i refranys. A sants i a minyons no els prometis que no els dons. Vol dir que cal complir en els infants les promeses que els has fetes perquè són molt amatents a reclamar-ne el compliment.

0: són de Cati, de Cala Llombard.
1: Som en Pedro, del Campanat.
2: I sí, som l'Antònia, de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

Sabíeu que a principis del segle XIX més d'un 60% de la mà d'obra mallorquina feia feina a la indústria tèxtil?

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque somos aquí. Som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i amb la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. O per grams. Amb pàrquing gratuït. O per grams.
3: Vols que la teva empresa arribi a més gent? A Grup 4, connectar amb el teu negoci a Mallorca a través de Canal 4 Televisió, Canal 4 Ràdio i Ràdio Murta. Tres mitjans, una estratègia i moltes maneres de donar visibilitat a la teva marca. Contacta amb nosaltres a grup4.com i fem créixer el teu negoci. Grup 4, la teva empresa més a prop de Mallorca.

Dinamam Gust. Servim amb ganes. Plats que mostren d'on venim. Vine i torna quan vulguis. Esbrollador, essència mallorquina.

Aquests són els nostres consells. Pelar cebes. Un dels procediments per no plorar mentre pelam cebes és banyar freqüentment els dits dins aigua freda.

coneguem les nostres dites i refranys. Beure i bufar junt no pot anar. Vol dir que no se poden fer moltes coses en el mateix temps.

0: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
1: Si heu pensat renovar el vostre tresillo, sofà, butaques, cadires, tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma té la solució, ja que tenim taller propi i un gran sortit de teles per poder retapissar el vostre mobiliari. A més d'una gran varietat de cortines, estors, edredons, coixins, visiteu també la nostra exposició de tresillos i butaques. Tapisseries Borràs també té un gran sortit de teles especials nàutiques per poder retapissar el vostre barco. Tapisseries Borràs, en el carrer Tomàs Rotllant 13 de Palma. Telèfono 971 24 66 78.

0: Hola, bon dia, sóc la Laura de Palma. Sóc la Francisca i crit des de Petra. Sóc l'Antònia de Sant Eugeni.
1: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

0: Ui!
1: Què vols, Tomeu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Vaig, si l'he canviat, estigui a fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no vull ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2, en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígano.
1: En el Polígamo?
0: Ei!

0: En Eurorreciclaje Balear somos especialistas en la compra de chatarra y metales. ¿Eres una empresa? Simplifica tu gestión. Somos gestores autorizados de todo tipo de residuos industriales. Ofrecemos servicio de recogida propia con pago inmediato en tu obra o taller. Sin esperas, sin complicaciones. Encuéntranos en el Polígono Son Castelló, Gremi Sabatés 17 o en el Polígono Son Bugadellas, calle Illes Balears 42. Eurorreciclaje Balear. Tu satisfacción es nuestro objetivo.
1: Este año tu celebración tiene historia. En Can Eduardo llevamos más de 80 años haciendo de cada reunión una tradición. Preparamos nuestros menús de grupo con el sabor auténtico del mar y las mejores vistas de Palma. Perfecto para comidas de empresas, cenas familiares o encuentros con amigos. Reserva tu mesa para momentos especiales en caneduardo.com. Can Eduardo, la tradición de comer bien.
2: A Canal 4 Televisió encetam una nova temporada per viure Mallorca amb tu. Sentirem l'emoció de l'esport i del trot. Cuidarem el nostre benestar i gaudirem de l'entreteniment, les riers i les històries de la nostra gent. I sempre amb la informació i l'actualitat més pròximes per saber què passa aquí nostre. Som aquí, som la teva veu i així ho sentim.
3: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir i gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
4: Una nova temporada plena de feina, de moments i d'experiències compartides mereixen acabar, així com toca. A Vinicanella vos esperam per celebrar el vostre sopar de final de temporada amb bona gastronomia, bon ambient i tot el que necessiteu per disfrutar d'una gran vetllada. Reuniu tot l'equip, brindeu per tot el que heu viscut i celebreu junts que una altra temporada arriba al seu final. Sopars de grups i empreses a Vinicanella. Demaneu informació sobre els nostres menús d'empresa i reserveu la vostra data. Vinicanella. El millor final per una gran temporada.

Forn de Sacreu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de Sacreu, tastau també la nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de Sacreu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: Martí Serra, 971-443144.
1: Atención, del 24 de septiembre al 25 de octubre, como despedida y agradecimiento a todos los clientes, amigos y oyentes de Radio Murta, Can Quirante en Sant Jordi invitan a un delicioso postre casero a todo el que reserve para comer. Y seguimos con nuestro plato estrella, arroz seco con setas y caracoles, además de la carta de siempre. Reservas al 971-74-20-68. Can Quirante en Sant Jordi, martes y miércoles cerrado.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixiquet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobles. Ara és hora de tornar a començar. En Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda, 971-773-693. Baleares Sin Deuda.com.
4: Ei, tens pla per dijous?
5: Una nit d'estiu.
4: Xarop, té sa música en directe i ses ganes de passar-ho bé les poses tu. Concerts cada dijous vespre, bon ambient i sa millor companyia. Xarop, plaça Ramon Llull de 8, Manacor. Els dijous, aquí se viu sa música.
6: Bunyols boníssims. Si vols menjar bunyols boníssims, vés a Carrefour de General Riera o a Fan Mallorca. Bunyols boníssims. Acompanyats o tots sols, que bons són els bunyols. Recorda, som a Carrefour de General Riera i a Fan Mallorca.
7: Què menjaràs avui? A Xarop a Manacor ja ho tenim tot decidit. El plat del dia. Cuina de casa, feta en llanes i amb producte de qualitat. I un preu que t'alegraràs dia. I si vols saber què hi ha de menú, és ben fàcil. Entra a Instagram, @restaurantxarop i consulta el plat del dia. Restaurant Xarop, el plat del dia que te fa tornar.

Aquests són els nostres consells. Tallar el paté. Per tallar el paté o el fai gras en parts iguals i sense que s'esmiqui, el que heu de fer és banyar el ganivet amb aigua calenta. Tallau un tros, torneu a passar el ganivet per l'aigua calenta i així fins que acabeu.

0: descubre Tres Globes, servicio a domicilio de agua embotellada en botellas retornables. Evita los envases de un solo uso y no generes tantos residuos. Somos una empresa mallorquina sin ánimo de lucro, cuyos beneficios se destinan a personas con un diagnóstico de salud mental. Con nuestras furgonetas eléctricas y energía solar, cuidamos del planeta. Cada compra apoya a nuestra comunidad. Elige producto local, elige sostenible, elige agua Tres Globes.
1: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella o d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.

0: Ja és aquí la Fira d'Alcúdia. Des del dia 2 fins al 4 d'octubre, Alcúdia tornarà a omplir els seus carrers de vida, tradició i festa amb mercat, gastronomia, cultura, música, espectacles, activitats infantils i molt més. 3 dies per passejar, descobrir, gaudir i viure l'ambient de la Fira. Fira d'Alcúdia 2026. La Fira, el cor d'Alcúdia.
1: Radio Murta, música para despertar emociones y sentimientos con Manu Blanco, la radio de hoy y de mañana. Sintoniza 104.2 Mallorca y 90.8 Menorca.

0: Ei!
1: Què vols, to meu?
0: Què m'han dit que has canviat el tractor?
1: Bet, si l'he canviat, estigui fotut l'altre.
0: I què has fet? L'has tirat?
1: En Pere li he venut.
0: Has fet el cap viu?
1: Sí, n'he pres molt. Ja no dono ni les senyes puntades de reciclatge, Pérez. Gremi Sabatet 62, Polígamo 2 en Castelló, just de vora el parque de bomberos.
0: On? Polígano.
1: En el Polígamo.
0: Ei! Yo no
2: tengo para... Can Matías y Miquel, abierto cada mediodía para disfrutar de nuestro buenísimo buffet. Infórmese para celebrar todo tipo de banquetes con nosotros. Nos amoldamos a su presupuesto para bodas, bautizos, comuniones y demás. Info y reservas al 971-42-73-20. Can Matías y Miquel, Rotonda Sollatza.
3: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Ahora es más fácil que nunca. Envíanos tu mensaje de audio por WhatsApp al 691-82-53-21. Repito, 691-82-53-21. Cuéntanos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu voz también suena.
4: ¿Estás llest per viure l'experiència Toyota CHR? Ara és possible. Descobreix el nou Toyota CHR híbrid i híbrid enxufable a les nostres botigues de Palma i Manacor. Ens trobaràs a Palma, Gran Via, Cima 7 i a Manacor, al carrer de Picapedrés 59. Sintonitza l'emoció amb Toyota Mallorca.
5: Si no te anuncias, nadie sabrá que existes. Bueno, tu madre sí, pero el resto no. Anúnciate en Canal 4 Radio y haz que tu negocio suene fuerte. Llámanos al 971 21 19 20.
6: Som aquí. Som la teva veu.
7: Aquests són els nostres consells. Per fer ses maletes. Quan hagueu d'anar de viatge, enrevoltineu els calçons amb una altra peça de roba al lloc de doblegar-los. Arribaran en millors condicions que si les col·loqueu doblegats.

coneguem les nostres dites i refranys. Tant donaràs en Pere que li hauràs d'anar darrere. Indica que si ser massa generós sol portar molèsties perquè els altres no es cansen de demanar.

Amics, som en Jaume Sureda. I si no fos, si no fos per Ràdio Murta i Manu Blanco,

0: Bernabéu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Tomeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Tomeu Barceló S.A.
1: Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja al migdia fins a les 4 i mitja a hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20, 10, 17, dilluns tancat.
2: Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
3: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir al nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que així la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

0: Juana Mata de Campos.
1: Juan, et vaig enrebatar. Som un Miquel de Crestaig, de Sa Pobla.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

0: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
1: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

0: Hola, som en Pep.
1: Hola, som en José Juan.
2: Jo som Paco.
0: Som Negats i des d'aquí volem enviar una forta ferrada al nostre amic Manu Blanco.
1: I a tots els oients
2: de Ràdio Murta.
0: Yeah!

Aquests són els nostres consells. Calcetins més blancs. Els calcetins blancs s'agafen un toc gris després d'un parell de rentades. Aconseguireu que tornin a tenir el seu color original si afegiu a l'aigua de rentar unes gotes de lleixiu i tres cuarades d'aigua oxigenada.

coneguem les nostres dites i refranys. Aigua en febrer, ordi en el graner. Les pluges de febrer són bones per al camp, i encara més per l'ordi, que no pot esperar les aigües tardanes.

0: Mamãe Manuel de Bandeira.
1: Chamo-me Esperança da Bunhada.
2: Foi Maria da Palma.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Aquests són els nostres consells. Brou original. Quan vulgueu preparar un brou gustós i reconstituent, afegiu a l'olla unes crostes de formatge ben netes. D'aquesta manera, aconseguireu un gustós brou amb un punt especial que agradarà a tota la família.

Estimats amics de grup 4, sóc l'Eduard Estivill de Falsterbo, amb la gira Adeu Paf. Una salutació molt gran per tots vosaltres i esperem que us agradi la nostra música, que segur que coneixeu. Un petó molt gran i abraçada de bona música i bon son.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui diu el que vol ha de sentir el que no vol. Significa que se prenen molta llibertat de llengua i malparlen dels altres i solen ser també objecte de la murmuració.

0: un jove de Santa Eugènia.
1: Som un jove de Saua, feliç.
0: Som la Maria de Ses Torres.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

sense tu no és lo mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. Molt dit de tot, no penses en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i et soc un sort

Aquests són els nostres consells. Greix com a nou. Si voleu que les rajoles de greix quedin netes i ben brillants, després de fregar-les molt bé i eixugar-les, torneu a fregar amb aigua, a la que haureu afegit una curada sopera de petroli.

Hola Manu, hola estimats oients de Ràdio Murta. Som en Llorenç Santa Maria. Vos envio una forta abraçada a tothom. Escoltau Ràdio Murta, que posa bona música. Salut per tots.

Hola, bona nit. Sóc la Francisca de Palma. M'encanta escoltar-vos. M'agradaria, si podeu, escoltar aquesta poesia. Que bella la vida quan tot el somriu. Que bella la vida si l'amor no falta. Que hermós és el dia que els pares fan festa i els fills d'aquests ningú falta. Que bella la vida pels enamorats, que sempre desitgen poder estar plegats. Que hermós és el temps d'una enamorada quan amb il·lusió la boda prepara. Que hermosa la vida quan espera un fill, que bell i hermós poder-lo criar. I tenia el suport quan ja és un home que un moment difícil te pugui ajudar. Que dolça sentir fluixet a l'orella, amor de la vida que molt jo estimo, i tenir la carícia d'una mà amable que et toca la cara i em vull escriure. Que hermós és sentir d'un altre el calor i si el moment convida poder fer l'amor. Que gran és tenir l'univers a la teva mà i de tantes meravelles poder disfrutar. Sol és necessari per a ser dichós donar i rebre bàlsams d'amor. I en quant d'amor Déu el món crea i tot ho va fer per tu disfrutar. Espero que disfruteu aquesta poesia. Gràcies. I perdoneu si m'he allargat massa. Gràcies.

coneguem els nostres dites i refranys. Es bou diu cornut a sasa. Es diu per blasmar aquells que murmuren d'altres, important-li defectes que ells també tenen.

Hola, des de Menorca, una salutació molt especial per tots els oients de Ràdio Murta. Som na Joana Pons. Gràcies a tots per ser oients d'una emissora tan especial.

Ensenit se botella i un cinglot, més quan ja m'espassa la gatera.

0: Se llama Aníbal, de acá de Palma.
1: Som Nanita de Coll d'en Rabassa.
2: Som Antònia de la Reta.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per